0: pel·lícula en què som un pallà de nascú, cucant rere la polera.
1: Una upa, poder!
0: En Joan Tot, a la de Xinegui.
1: Per en Xinegui, pisant l'any.